0: Radio Estadio, el orgullo del deporte. Onda Cero Elche. Això és Paraula del Dia, un espai on recuperem expressions valencianes que encara formen part de com parlem i, sobretot, de com vivim. Avui parlem d'una expressió que pot desconnectar a qui ve de fora, ara després. Vol dir que sí, que es farà, però no immediatament, sense pressa, sense un moment exacte. I això quan ho faràs? Ara després. No és un no, però tampoc és un ara mateix. És una manera molt nostra de dir que tot arribarà, però al seu ritme, que no cal córrer, que no tot és urgent. I així, sense adonar-nos, anem organitzant la vida. Amb calma, amb pausa, perquè hi ha coses que necessiten temps. I així, sabem esperar, encara que siga a la nostra manera. Onda Cero Elche.
1: Quedan menos de 4 horas para que arranque el clásico y queremos saber si es momento edredón, momento sábana, momento lavarse la cara y levantar un poquito el store. Es momento de acabar la siesta en los equipos.